Il rodè de Chante in Giardina, d'ingiondere una composizione de Jacen Janet, con text de Louise Famos. Vo vavet du di l'arch musical dedicà a Jacen Janet, dirigent